0: fitxars patao, com ara que pena sense el sotè. Nigels.
1: Comaro me tomaba.